0: Sí, està guapo.
1: La primera i número 1. Els 40.
2: Hi, I'm Ed Sheeran.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.

0: this is Coldplay.
1: It feels like Coldplay. I'm falling in love.
2: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Què tal? Soy Ana Mena.
2: Ana Mena.
3: Els 40. Tots els èxits. 40.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Volem portar la Champions des d'Oslo.
2: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça.
1: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
2: Les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de casa Cupra Raval al Passeig de Gràcia en Diagonal. Les invitacions ja s'han exhaurit. I a continuació, últim partit de Lliga. València-Barça. A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Els de Hansi Flick tancaran temporada a Mestalla. Què t'hi jugues, Barça?
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
4: Els40.cat, el web dels 40 en català.

Aquí estava sonant per Today Show amb això que s'anomena End of the Beginning. És com arrenca aquest últim tram del despertador dels 40. Aquest també hi ha per tota Catalunya i Andorra. Avui és divendres, eh? Avui és motiu d'alegria, de xerinola, de felicitat. I a més, per als Barcelona, els ciutadans de Barcelona, avui és un dia, com a mínim els que treballin allà, eh? En què arrenquen un pont llarg, eh? Un cap de setmana llarg de 3 dies. Vull dir que per ells també doncs, encara seran més feliços, per què no dir-ho? La resta, doncs, serà un cap de setmana normal, però això sí, amb més caloreta. De seguida en parlarem. Abans, anem fins a Nova York. T'hi apuntes? Això sí, ho farem en business, en classe business a l'avió, amb un cafetó a la mà, un somriure i un viatge fantàstic amb una història que segurament molts de nosaltres ens podem arribar a sentir identificats. És un jove, poc més de 20 anys, es diu Somber, i ja s'ha menjat el món amb patates amb aquest primer àlbum. Back to Friends, tornar a la zona de Vics un cop ha passat alguna cosa.

0: Aquí estava l'Aitana amb això que s'anomena Los Ángeles. Parant el temps, va, 10 i 10 minuts, l'estiu avança, eh? Si tant que avança. I ho fa sense demanar permís, això està claríssim, tenint en compte els dies que portem, eh? Aquesta setmana estem vivint dies més càlids, de fet, els més calents de l'any fins ara, amb una calor clarament fora de lloc per ser el mes de maig, eh? Estem més a temperatures del mes de juliol, tranquil·lament. Temperatures, doncs, que hem notat que han fet un salt endavant i avui divendres toquen sostre. Ambient de ple estiu, des de bona hora del matí, ja hem notat temperatures molt altes, amb màniga curta a moltes comarques, i al centre del dia doncs, les màximes avui apressaran els 27 i els 33 graus, que fins i tot poden rondar els 35 a la zona de Ponent, també a la Vall de l'Ebre. A la costa, el mar encara doncs, refresca aquest aire i frenarà una mica el mercuri, entre 23 i 26 graus, però amb una aixafogó força marcada. De fet, aquest matí ja es podia notar, de fet, ahir al vespre també, depenent de diferents punts del prelitoral. Tot plegat amb sol i calma anticiclònica, només algun núvol va o boires puntualment al litoral, sobretot sobretot cap a l'Ebre. I a la tarda doncs, tindrem nuvolades al Pirineu o algun ruixat molt local. Atenció, perquè el cap de setmana continuarà igual o fins i tot una micona més càlid. Valors molt per sobre de la mitjana del que tocaria, vaja, i possibles mínimes tropicals a la costa i sensació de ple estiu, quan encara falta un mes per l'estiu astronòmic, eh? Vull dir, ull a la dada. Això s'ha de tenir en compte que doncs, avui i aquest cap de setmana serà un cap de setmana de portar roba d'estiu, ulleres de sol, crema solar, perquè el sol picarà ben fort. Calor avançada i sembla que va per dies. Va, repassem algunes temperatures. Ara mateix tenim 22 graus a la ciutat de Girona, 21 a les Borges Blanques, ara mateix 19 graus a Viella i 23 graus a Sabadell.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya. Amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Anava a dir de refrescar-nos amb el Pablo Alborán, però potser el que fem és pujar

0: Cada vegada que surto aquesta cançó ja miro a dreta i esquerra, perquè en qualsevol moment poden aparèixer ells, eh? El Sutherland per fer una coreo d'aquest tututuru, eh? Déu-n'hi-do, una de les cançons en català més escoltades del que portem de 2026. Per cert, avui parlem d'aquest home, eh? Es tracta d'un dels membres, exmembre de la formació One Direction, el Niall Horan. Ha explicat que va escriure una nova cançó, aquesta que escoltes, en només 5 minuts. Sí, només 5. Es diu End of an Era. I parla de la pèrdua, de por, de moments que marquen un abans i un després. El tema s'estén avui i forma part del nou disc que es dirà Dinner Party i que veurà la llum el pròxim 5 de juny. En un podcast recent, el mateix cantant, el Niall Horan, confessava que és una de les cançons més emocionals que ha fet mai, una peça íntima, directa, nascuda gairebé d'un impuls, d'aquelles que no es pensen massa però que se senten molt. Així que si ets fan del Niall Horan o t'agrada les cançons que expliquen coses de debò, aquesta segurament, i tenint en compte en el context que la va escriure quan la va perdre un gran amic i exmembre de la formació, potser, doncs, escolta'm, és moment de gaudir al màxim. End of an Era, una cançó que segurament estaria parlant d'algú molt pròxim a la formació One Direction i que, doncs, avui ja no hi és. Dit això, escolta'm, sabies que la Madonna i la Sabrina tenen una conversa pendent? O això, com a mínim, és el que expliquen a la seva nova cançó que es diu Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre.

0: Va, dient aquí, eh? Sabrina, hem de parlar. Aquí està, tinc una cosa que explicar-te. Déu-n'hi-do, Madonna... Anava a dir madrina, eh? Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Me Your Love és el més nou.
1: Desperta! Amb Anna ja Catalunya i el Víctor de la Torre.
0: Va, fet un xarrup al cafè. Arriba per aquí Bizarrap i Daddy Yankee. És la Bizarrap Music Session 0 de 66 per començar com cal.

0: què diu l'àvia? Efectivament, no s'ha de llançar mai la tovallola, eh? El teu marit està arribant. Where is my husband? És la Ray. De fet, diu que no pensa escriure cap disc més fins que no trobi parella. Vull dir que s'ho va prendre molt seriosament. Un minut per sobre de 2:15 del matí. Maria López, bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Molt bé, aquí estic. Ja en la meva temporada. Ja. Géminis. Ja estem, ja som aquí.
0: És veritat, cap de setmana, a més a més, és el teu aniversari.
1: Bueno, dilluns festiu.
0: Clar, és que aquí, quan vius a Barcelona ja dius cap de setmana, però és llarg.
1: Clar,
0: cap de
1: és que l'altre dia deia, fa molts anys que em cau l'aniversari en cap de setmana i aquest any em cau en dilluns, però és festiu, o sigui que fenomenal.
0: Bàsicament seria una mica el mateix.
1: Gràcies,
0: eh?
1: Mon.
0: Escolta'm, doncs va, dilluns ja el celebrarem.
1: Ja ho celebrarem.
0: Escolta'm, què ens portes avui?
1: Va, parlem avui del Festival de Canes que acaba aquest cap de setmana, però ja ha aixecat el taló amb una edició històrica pel cinema espanyol, ja que per primera vegada tres pel·lícules del nostre país competiran per la Palma d'Or.
0: Ui, que estem parlant d'un festival francès, eh?
1: Sí.
0: I ens estan donant molts premis,
1: a veure si has vist alguna, Víctor.
0: A veure, segurament no, però a veure.
1: Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i La bola negra, de Los Javis, Javier Ambrós i Javier Calvo. Però és que avui, Víctor, ens centrem en moda perquè Bella Hadid ha estat un dels noms més comentats del festival.
0: Epa, Bella Hadid, que, atenció, és la germana de la dona del Justin Bieber. És
1: exactament.
0: A dir, la cunyada del Justin Bieber.
1: La cunyada,
0: Bieber, no?
1: Efectivament. Exactament. Doncs la seva aparició amb un vestit transparent Schiaparelli, inspirat en l'actriu i cantant britànica Jane Birkin, s'ha convertit en el tema del festival. Aquest homenatge a Jane Birkin ha estat molt comentat perquè no era simplement un vestit maco, sinó que ha estat la recreació carregada d'història d'un dels moments més icònics de la moda francesa i del cinema europeu. Per què? Doncs perquè, mira, és un vestit que va portar l'actriu i cantant l'any 1969 a la Gran Gala de la Unió d'Artistes de París. Era un vestit extremadament atrevit per aquella època i es va tornar llegendari perquè el portava mal posat expressament. O sigui, se'l va posar al revés per crear un escot profund i va sostenir la part del davant amb un acabat negre.
0: És a dir, es va buscar aquí una mica que se'n parlés, eh?
1: Exacte. Aquest gest improvisat d'aquell any, del 69, es va convertir en un moment històric de la moda. I Bella Hadid ho ha recreat en aquest Festival de Canes d'enguany, però amb uns detalls tècnics al·lucinants, impressionants, que ara t'explicaré, Víctor. Perquè han participat 130 artesans.
0: Déu-n'hi-do.
1: És fortíssim.
0: Déu-n'hi-do.
1: El brodat ha necessitat més de 22.000 hores de treball. I la peça barrejava ganxet, il·lusió òptica i corseteria invisible. Des de l'any passat és cert que a Canes va endurir les regles contra la nuesa extrema a la catifa vermella i Bella Hadid ja havia protagonitzat looks molt transparents i amb aquest vestit doncs, ha estat una manera intel·ligent de burlar aquestes regles. En definitiva, Jane Birkin és una figura sagrada i moltíssima gent va reconèixer immediatament aquesta referència.
0: Déu-n'hi-do, com va la família, tu, Hadid, eh?
1: Sí, sí.
0: S'ha parlat més del vestit que no pas del cinema, que això
1: Exacte.
0: Passa a vegades també. Va, què més portes, Maria?
1: Doncs mira, marxem amb ell mateix.
0: Ja ho sabia,
1: és que
0: ho sabia.
1: Ja estem en aquest mood.
0: Ja sabia que tocava Bad Bunny.
1: Sí, sí. Marxem amb Bad Bunny perquè avui mateix i demà estarà a Barcelona a l'estadi olímpic Lluís Companys amb la seva gira Debí tirar més fotos World Tour. Ja hem vist vídeos virals de fans esperant-lo a sota del seu hotel de Barcelona, perseguint-lo per Passeig de Gràcia, plorant i cridant Benito. O sigui, jo vull que em passi això. Me'l vull trobar.
0: Vols que et diguin Benito?
1: No, al revés, vull ser una de les... el vull veure pel carrer i cridar Benito, Benito. No, a bojos, no? La caseta, la casita, no?, de Bad Bunny és el tema del concert. Ja vas dir l'altre dia que ja l'havien muntada. Doncs és real, sembla una casa porto-riquenya.
0: No, va dir, no era mentida.
1: No era mentida,
0: he vist
1: era
0: el vídeo.
1: Real.
0: He vist el vídeo, està muntada.
1: Sembla una casa porto-riquenya enmig de l'estadi i ja ha dit que comptarà amb convidats sorpresa i els fans doncs, ja tenen les seves teories. Això és com el confessionari de la Rosalia, no? La gent està fent les seves apostes.
0: A veure.
1: Doncs aquesta vegada diuen que
0: Alineació.
1: Podria ser ella mateixa, Rosalia, Bad Gyal, Lamine Yamal, Pedri o Aitana Bonmatí.
0: Ojo, eh? Ojo.
1: Ojo. Aquestes són les apostes dels fans. I l'altre dia doncs, també comentàvem que va anar a la Met Gala vestit de Zara, marca espanyola. Doncs és que la veritat acaba de llançar una col·lecció amb la marca just abans de començar els concerts a Espanya, on inclou una cançó de Camilo Sesto a la campanya. Boníssim, perquè molts fans, gent petita, no, deia, és que no sé qui és, i l'he descobert a través de Bad Bunny. O sigui, descobrir Camilo Sesto a través de Bad Bunny em sembla espectacular.
0: Al final, coses internacionals, a vegades aquestes coses passen. Doncs estava sí. pensant jo, saps qui seria molt guai portar, per exemple, a la casita aquest cap de setmana? Tomàs Molina.
1: Ai, sisplau, home. Tomàs Molina, fem una crida des d'aquí.
0: Per favor, per favor, sí, que seria molt guai. Seria molt
1: ens
0: guai.
1: Deixem un munt de noms importantíssims de l'escena estatal. Doncs fins aquí, Víctor, s'esperen unes 100.000 persones entre les dues dates, eh? El que està clar és que Bad Bunny doncs, ja s'ha convertit en un dels artistes del moment internacionalment i des d'aquí doncs, el seguirem.
0: I tant, que si escolta, vas al concert, tu, no?
1: Jo no.
0: Ah!
1: No, no. Tu vas,
0: no,
1: Víctor?
0: No, no, no, no.
1: Home, és que si vas, vull que vagis amb mi.
0: Jo m'he quedat sense entrada.
1: O sigui, si vas i no em convides, no, no, tindrem no. un problema. No vaig perquè m'he quedat sense entrada.
0: Jo vaig ser dels milions de catalans que vam estar fent cua.
1: Ho vas intentar.
0: Inútilment.
1: Doncs el mateix et dic.
0: Vaja.
1: Esperem que torni aviat. No serà amb aquesta gira, que a més és el meu disc preferit del món, però esperem que torni aviat.
0: Esperem que torni aviat. Moltes gràcies, Maria.
1: Adéu, Víctor.
0: Bon cap de setmana. Adéu,
1: adéu. Adéu.
2: Encara tens son?
3: Espavila! Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Ara mateix a la teva ràdio, el més nou d'Ade Pol, que es passava fa uns dies per aquí, en concert a Barcelona, em refereixo, per presentar les seves noves cançons i aquesta inèdita, En unos años.

0: és la col·laboració que han fet per marxar junts de gira, un regal als seguidors entre Romeo Santos i Pink Floyd. Cançó que per cert ja ha passat pel número 1 de la nostra llista més d'una ocasió. Això que s'anomena Dardos i que ens acompanya pràcticament a les portes de les 11 del matí.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Home, marxem amb The Weeknd, aquest Blinding Lights, i només em queda dir-te que si tu vols ens escoltem demà a partir de les 6 de la tarda aquí als 40 per passar una tarda dissabte junts escoltant els millors èxits, o si no ja dilluns, dilluns a l'Anda ya Catalunya. Fins aleshores, com et dic sempre, sigues dolent, però només d'una mica.

0: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
1: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
0: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
2: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
3: I què?
2: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
3: Oh.
2: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
4: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
5: Volem portar la Champions des d'Oslo.
6: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça.
5: Futbol Club Barcelona, Olympique de Lió.
6: Les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval al Passeig de Gràcia en Diagonal. Les invitacions ja s'han exhaurit. I a continuació, últim partit de Lliga. València-Barça. A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Els de Hansi Flick tancaran temporada a Mestalla. Què t'hi jugues, Barça?
7: Amb el patrocini d'Aquaris Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
8: Tipo Directo, com suena el seguro de cotxe de Línia Directa?
9: Valorado.
8: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Movistar Plus tiene el plan libre cines, series y mucho más por solo 4,99 al mes. Todo el entretenimiento que quieras en una sola plataforma, sin buscar en otro sitio, sin complicaciones. Y no necesitas cambiar de compañía. Lo contratas y listo. Advertencia, con todo esto dentro, no podrás ver otra cosa. Movistar Plus, plan libre 4,99 al mes.
11: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
12: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
11: Vente a la Mutua y todos contentos.
13: Condiciones en Mutua.es.

0: La cançó més important al país és per ella, per Taylor Swift i el seu Opa Light. Veurem què passarà demà dissabte, si repetirà o no el lideratge de la llista. De moment, aquesta hora, 11 i 5 minuts del matí. Què tal com esteu? Avui Catalunya paralitzada perquè, sí, Bad Bunny avui farà el seu inici de gira europea a casa nostra, a la capital catalana.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: I ara un artista que publica disc. És el Nil Moliner. Això es diu Tu Cuerpo en Braille, una que avançava el seu Nexo. Així comença la nova era de l'artista i ens encanta. Us saludem així, bon dia.

0: espectaculars. Això es diu Perdre el cap, una de les cançons noves dels Ginesta, que per cert ja han començat la seva gira de concerts, que estaran a molts festivals. Per exemple, aquest estiu els trobareu al Canet Rock, però també estaran, per exemple, a principis del mes d'agost al festival Terra Mare Sitges, i cap al novembre faran una sala, la Rasmatàs, a Barcelona. Això promet ser molt bèstia. Eren Ginesta aquí als 40, i ara...
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: Un artista que estima Catalunya és Olivia Rodrigo. Ha quedat confirmadíssim. I a més estarà uns quants dies l'any vinent, el 27 a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Aquí està el seu retorn. Això s'anomena Drop Dead. Olivia Rodrigo, als 40.

0: Charo.
1: Aquí està Manuel Turizo, amb el Por un pendejo no se llora. Per cert, Manuel Turizo, que acaba de publicar també nova cançó, per exemple, amb la Elena Rose, un altre EP d'aquells que promet ser una de les cançons més escoltades a casa nostra, evidentment. I de Manuel Turizo, atenció a aquest hit viral que es marca Tame Impala. Ha trobat l'èxit global amb aquesta cançó.
2: Escolta ja el més nou, els 40.
1: De fet, això ja ho havia publicat, però ara ha fet un remix amb la veu de la Jenny. Aquesta Tame Impala, un dels fenòmens que jo us recomano que escolteu una mica la seva discografia, que té un punt d'aquells psicodèlics que val la pena endinsar-se en el seu món, en el món del Kevin, que és l'artista real que s'amaga darrere del Tame Impala. 11:33 del matí, en un moment Aitana, el seu superestrella. Som als 40, aquí també sonen les cançons virals a la teva ràdio.

Aquí estava el Jove, inaugurant el migdia dels 40. Avui la calor comença a notar-se una mica més, encara més. Doncs ai, dos minuts, en aquest divendres, amb el Jove i el seu End of Beginning. Avui, que Barcelona està preparada per rebre Bad Bunny. Aquí us saludem als 40.

0: vindran. Aquí estaven els Catarres, Diumenge sense drama. Una de les nostres cançons favorites, una de les històries potents de la setmana aquí als 40. M'encanta, sempre que tornen els Catarres és signe de primavera i d'estiu. I una banda que ens encanta a Catalunya, un artista solista que arriba des dels Estats Units.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Aquí està Alex Warren. Això s'anomena Fever Dream. És l'última de l'artista.

0: avui sí que hi haurà fuego a l'estadi olímpic, la que es muntarà avui, mare meva. La moment aquesta Bizarrap i Daddy Yankee. I avui Bad Bunny està a Catalunya, ja fa dies que està per Barcelona. Avui actuarà a l'estadi olímpic a ple, evidentment, des de fa ja més d'un any que va vendre totes les entrades, tant del concert d'avui com el del demà, eh? D'avui arriba Bad Bunny a Catalunya, a Barcelona, per a un dels grans concerts, eh? Un Bad Bunny que ja va estar en el seu moment, per exemple, fent concerts més petits, eh? Encara Lleida recorden quan va actuar allà a un petit local.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: El que és la vida, eh? I ara torna a un gran estadi, Bad Bunny, una de les estrelles destacades de la indústria, on, per cert, un concert que podria aparèixer ella, la Rosalia. Alguns rumors diuen que podrien interpretar alguna cançó junts. Ja veurem què passa. Serà veritat o no? Haurem de descobrir-ho aquí als 40 i a l'Estadi Olímpic. Okay.

La cançó més important al país aquesta setmana és parella per Taylor Swift, una de les reines, evidentment, de la indústria, amb el seu Opalite, amb un videoclip d'aquells simpàtics que pot recuperar de tant en tant per veure'l amb la Taylor Swift, que veurem si demà dissabte es quedarà al número 1. Es repetirà o no? Una bona pregunta que descobrireu, com sempre, del 40 al 1 a partir de les 10 demà dissabte amb el Toni Aguilar. I de la Taylor anem a donar-li una empenta perquè avui és divendres i volem que es noti. Aquí estan The Chainsmokers amb els Coldplay.

0: és el Max Navarro, és inigualable. Quina meravella de cançó que ha creat el Max per sonar aquí als 40. Evidentment, una de les nostres favorites aquí a la teva ràdio musical líder a Catalunya, el Max Navarro, inigualable, sonant aquí als 40, per rebre ara una de les històries potents del moment. Arriba Madonna, juntament amb Sabrina Carpenter. Les dues divas es marquen això que s'anomena Bring Your Love, una que formarà part del nou disc de Madonna.
1: Descobreix la música. Descobreix.

0: Quina carrera la seva, eh? Com ha guanyat punts en aquests últims anys el Manuel Turizo. Aquí està el Por un pendejo, no se llora. Una de les imprescindibles de l'artista. Mira, estem a la recta final d'aquí del Matí dels Èxits del divendres, ara amb una d'aquelles cançons noves, amb el De Paul, que hi posa la seva ara amb una mica d'aires de pop-rock en això que es diu En unos años. És una de les novetats destacades d'aquesta última setmana.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Així hi posem canya, aquesta hora, a les portes d'un cap de setmana una mica més llarg de l'habitual. Ja sabeu que el dilluns serà la segona Pasqua i algunes poblacions com Barcelona o l'àrea metropolitana tindran dia de festa.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: I això és el final del començament, el show, i podríem dir el final de la setmana i el començament del cap de setmana, si és que no ho has deixat. I per sempre, aquí tindràs bon rotllo per començar de la millor manera la ràdio musical líder. Això és els 40. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 amb èxits com aquests. Amb el Red B i el seu Tomàs Infab, un artista de Mallorca que fa una setmana, parell de setmanes, de fet, va publicar el seu darrer àlbum. Aquesta també la recuperem del seu anterior disc. I també ara fa uns mesos el De Paul va publicar el seu disc de debut, que de fet fa just una setmana l'estava presentant a la Sala Apolo de Barcelona. També passarà per aquí amb el seu En Unos Años, i en uns anys no sé què passarà, però avui hi ha concert molt fort a Catalunya. Avui i demà és l'arribada del conillet dolent del Bad Bunny a l'Estadi Olímpic, i us companys, amb una bogeria per aquests concerts, que a més també informació, fotografies, vídeos, ho pots anar seguint al nostre Instagram, que és @els40. I moltes més que preparo, com la Vico, com la Shakira amb el Bele, la Maria Jaume, o ara dues que ho peten moltíssim, Madonna i Sabrina Carpenter. Això es diu Break Your Love.
1: De

0: King.
1: Quina energia que tenen sempre els Imagine Dragons, una formació que, mira, fa un any o dos, ara no sé molt bé quan va ser l'última vegada que van venir de girar a casa nostra, que el temps a mi em passa de forma relativa, no sé mai quant temps ha passat, però vaja, que els vaig anar a veure i em van agradar moltíssim, també, amb una energia brutal, i ho van fer a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on avui també estarà, i demà el Bad Bunny. I parlant de concerts, el proper 18 de juny tenim una cita amb els 40 Clotilde Fes al Palau Robert de Barcelona amb doble concert i amb invitacions gratuïtes de Franca. Ben aviat tindràs el nostre Instagram i el nostre web, que és els40.cat. Per tant, segueix-nos, estigues molt atent, molt atenta, perquè ben aviat les obrim perquè la puguis agafar. I aquí hi haurà un concert al nostre Instagram i el nostre web, que és els40.cat. Per tant, segueix-nos, estigues molt atent, molt atenta, perquè ben aviat les obrim perquè la puguis agafar. I aquí hi haurà un concert, et preguntaràs. Doncs mira, un, el Mamaduixa, i l'altre, aquesta que

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: I tot el món també pregunta què te passa, si ho diu el Daddy Yankee amb la sessió 066 amb el Bizarrap. Un any, aquest 2026, on hi haurà més sessions del Bizarrap i estarem també, òbviament, molt pendents. Des de la posició 11 de la llista dels 40, ara arriba aquesta, que va entrar el passat dissabte a la posició 29.
1: El som més nou.
2: 40. Els 40.
0: Et parlo del The Paul i una de les cançons que trobes en el seu últim àlbum. Un àlbum que, mira, justament fa una setmana el va estar presentant a la Sala Polo de Barcelona. Això es diu En unos años.

0: és que els divendres s'han de viure així, amb cançons que vagin cap amunt, que ens encantin, recuperant també èxits de fa uns anys, com per exemple aquest de Young, de La Queixa. I ara que estem a 3 minuts que siguin les 4:40, seguim d'aquest divendres 22 ja del mes de maig. Avui és el primer dels dos concerts del Bad Bunny a Barcelona, amb els 40 com a emissora oficial, i que podràs anar veient alguna de les imatges del que passi dins de l'estadi al nostre Instagram, que és @els40. I és que en res, també aquí el que fem és seguir amb èxits, amb la bachata del Romeo Santos amb Prince Royce, amb la Lola Young amb el seu Messi, i ara ho il·luminem amb Lenol i les seves luciérnagas.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.
0: Una cançó que sempre me'n recordaré del moment que la va cantar als 40 Primavera Pop des de l'Olímpic Arena de Badalona ara fa més d'un mes. Va ser l'11 d'abril i va ser un moment també màgic i únic. Gràcies per ser-hi.

0: aparèixer com una bocanada d'aire fresca a la indústria musical, la Lola Young, amb aquest Messi, que no té res a veure amb el jugador, amb el que per mi és el millor jugador de tota la història del món futbolístic. I va, seguim de divendres amb ganes de començar el cap de setmana, si és que no ho has fet ja, i amb ganes també de començar nova hora plegats, on et portaré la número 1 de la llista dels 40, també la Olivia Rodrigo o la Rihanna tindran amb moltes ganes de fer-te seguir ballant. O ara anem a recordar aquesta cançó de fa una pila d'anys, va ser número 1 i potser també la relaciones amb una marca de xampú, perquè aquesta formava part de la seva banda sonora.
1: Els 40, Unimora.
0: Unimora. El nom d'ella, però si ho dic bé, es diu Natasha Bedingfield. Més o menys crec que ho he clavat, i això és el seu Unwritten, que recuperem aquí a la ràdio musical líder. Seguim gaudint d'aquí de la música, com sempre.

0: És la número 1 de la llista dels 40 i així ho seguirà sent almenys fins demà a les 10 del matí, que tenim nova actualització amb el Toni Aguilar. L'Opalite de la Taylor Swift, també amb la que ens serveix per obrir nova hora. Estem de tarda i estem de divendres. O de cap de setmana, si l'has començat. Digue'm on estàs, des d'on escoltes la ràdio música líder, que en res ens ho canta d'aquesta manera l'Álvaro de Luna. Que ben aviat també una sorpresa també. No et puc dir res més, però molt atent aquest cada setmana a les xarxes dels 40. I la recepta del doctor d'aquest cada setmana et diria que escoltessis molta música, que sempre pots connectar amb els 40 i que cantis ben fort cançons com aquesta de Ryan Castro, de Capo i Gangsta. I també sortiran una mica d'ullals en aquesta tarda. Encara no surt el sol, però bueno, sortiran perquè arriba el Dràcula de Tame Impala amb Jenny. I moltes més, com la Rihanna, com el Maluma, el Miqui Núñez o la Olivia Rodrigo.
1: El som és nou. Els 40.
0: Que fa dues setmanes just estava fent un concert al Teatre Grec de Barcelona i l'any que ve, al maig, estarà fent 4 Palau Sant Jordi de Barcelona presentant cançons com això que es diu Drop Dead. 3 minuts que passen de les 5 de la tarda aquí als 40.

0: Deja de mentirte, així li deia el Maluma a la seva exparella, que en aquell moment estava amb Neymar. Amb aquest Hawaii, que no estaria mal estar ara a Hawaii de vacances, descansant, prenent el sol, però vaja, que ara tenim dos dies, alguns tres per endavant de descans, i aquí sempre tindràs bona música a la ràdio musical líder. Com, per exemple, aquest que et proposo és Ana Mena amb l'Emília, també la Villa de Ryan Castro amb Capo i Gangsta, però ara ens quedem a la Mediterrània, a casa nostra, a la nostra Costa Brava, perquè anem de Tamariu a Begur.
1: Els 40, Unimora.
0: Unimora. Que així fa referència a aquesta cançó del Miqui Núñez. És la seva darrera proposta musical i és el que es diu Un altre cop, ideal per aquesta època d'estiu, de bon rotllo i de cançons que ens fan sempre treure un somriure.

0: I sí, una cançó que et va hipnotitzant a mesura que va avançant i que ens porta cap a la Villa amb aquests tres. Mira, amb Ryan Castro, amb El Capo, Young Gangsta, una cançó que ja ha sigut número 1 de la llista dels 40, ideal per aquesta època que tenim ganes de que arribi, òbviament, com és l'estiu, i que actualment trobes a la posició 13 de la llista dels 40.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: I de la 13 avancem una miqueta perquè ens anem a la posició número 10 i entrant en el top 10. Tame Impala amb Genie. Això ho està petant a tot el món i, òbviament, no pot faltar aquí als 40 com és el seu Dracula. I també, mira, ara aprofito per preguntar-te quin plan tens per aquest cap de setmana. Tens la sort, la fortuna d'anar avui o demà a Bad Bunny? Digue'ns-ho al nostre Instagram, que és @els40, si no pots anar i vols saber què passa dins, segueix-nos al nostre Instagram, que és @els40, que en allà penjarem alguna fotografia i vídeo del concert. No t'ho perdis.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

Cap a la playa de l'Inglés, perquè ara ja comença l'època aquesta de marxar a la platja, de prendre el sol. Potser estàs fent tu ara, això, de marxar del lloc on siguis per anar a passar uns dies, dos, tres, depèn de si tens fes del dilluns, a prendre el sol i intentar banyar-te si les temperatures segueixen.

0: Deixen d'aquesta manera. Va, que estem un minut que ha passat a 6:15. Passava per aquí el Quevedo amb el My Towers. I en res també qui passa és el Manuel Turiz amb el seu Por un pendejo no se llora, també. La Rosalía amb la seva perla. O la Aitana amb el seu Segundo intento. O abans, què et sembla aquesta dona que ho fa tot bé? Actua, canta i també fa musicals que ho estan petant, com el seu Wicked.
1: Els èxits. Els 40.
0: Et parlo de l'Ariana Grande. Recuperem aquest One Last Time. Què et sembla? Va, que aquí no s'aturen.

0: Ja ens ho va advertir, que no pararia fins petar-ho i ho va petar moltíssim. L'Aitana amb el seu segundo intento i l'artista catalana que també passat l'estiu al setembre estarà fent concerts a casa seva, al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb el seu últim àlbum, el seu Quarto Azul. Jo em veia, m'acomiado de vosaltres. Sempre un plaer aquest divendres, a més, en aquest descans de cap de setmana, alguns per vosaltres, 3 dies, i a més, ara directament cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que podràs veure històries del que està passant avui amb el Bad Bunny. Segueix-nos al nostre Instagram, que és @els40, també si vols @uri_mora, i el més important, que vagi perfectament aquest cap de setmana i que no falti mai la música a la teva vida. Aquí sempre en trobaràs, als 40, la ràdio musical líder.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I abans de marxar i deixar-te amb el Karim Herrero, que arriba és la Lady Gaga amb aquest Just Dance. Ara sí, bon divendres, bon cap de setmana.

M'encanta posar-te aquesta cançó perquè és una de les que més m'estàs demanant des de xarxes. Número 3 actual del 41, gràcies a les teves votacions. A la llista de referència cada dissabte a partir de les 10 del matí amb el nostre company Toni Aguilar. Això és a dir que demà veiem què passa en aquesta llista des de la 40 fins a la primera posició. Què tal, com estàs? Estem a divendres 22 de maig del 26, adreçades a l'Adrià Ortega, Olivia Rodrigo, Sommer o Lola Índigo. Els 40.

0: concerts quan la porteu en directe.
1: Aquí posem els èxits, els 40.
0: Moltes gràcies, Sheila, per el teu missatge a través de les xarxes socials, escoltant a Lola Indigo i Quevedo, en aquest cas amb El Tonto. I atenció, perquè arriba el meso d'Olivia Rodrigo. És la posició número 17 de la setmana. Es diu Drop the Beat i em puja 10 amunt. Atenció amb això, eh?

0: Tour amb el Music Sessions 066. És la cançó de Bizarrap i Daddy Yankee. És la 11 de la setmana aquí a Del 40. Què tal, com estàs? Com el divendres? Bé, sí, molts de vosaltres aprofitant aquests 3 dies de festa, dissabte, diumenge i dilluns per la segona Pasqua. Nosaltres aquí, des dels 40, et poso el més hot de Trimpen Pal. Es diu Dràcula. Oh.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits. Els 40.

0: Posem els 40 on tour aquest estiu, la gira dels 40 per tota Catalunya amb els locutors d'aquesta casa, Laia Partida, Uri Mora, Adrià Soler, Víctor de la Torre i jo mateix, Adrià Ortega, juntament amb Sergi Sánchez, i també Josep Bartomeus, amb el ritme dels números 1 en format pop, dance i el que faci falta. Així que et posem aquesta cançó que es diu Dardos, la fusió entre Romeo Santos i Prince Royce, protagonista que ara mateix ens acosta a capítol a les 9 en aquest 22 de maig del 26, és divendres. Què tal, com vas?
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
3: ¿400 euros?
2: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
3: ¿400 eurazos?
2: Que sí, el otro día se hizo de ING mi cuenta.
3: 400 euros, wow.
2: Sí, consulta condiciones en ing.es.
4: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
7: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Volem portar la Champions des d'Oslo.
9: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga al Barça.
10: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
9: Les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de casa Cupra Raval al Passeig de Gràcia en Diagonal. Les invitacions ja s'han exhaurit. I a continuació, últim partit de Lliga. València-Barça. A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Els de Hansi Flick tancaran temporada a Mestalla. Què t'hi jugues, Barça?
11: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
1: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

tots els teus èxits. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català. En

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: esforços per especial amb aquesta. Que m'apropo, ara sí. Aquest és el nostre actual número de la setmana, la cançó de Taylor Swift, per iniciar una hora junts. Sobrepassem el punt de les 9 de la nit amb Lady Gaga, amb Shakira i BL. També passarà per aquí Rosalía, Daddy Yankee o Summer amb la cançó Home Record. Abraçades enormes de qui et parla habitualment des de les 8 i fins a les 10. Jo mateix, Adrià Ortega, des de qualsevol de les freqüències d'aquesta casa, des dels 40 a Tarragona, a Lleida, a Girona, a Barcelona, també des de les aplicacions APP per telèfons mòbils o tablets.
1: Els 40, Adrià

0: és un escàndol i aquesta no pot quedar-se enrere de cap de les maneres. I te l'he de posar aquí des de la nostra fórmula musical. És a Relíquia. És Rosalía. És la 22 de la setmana aquí a Del 41, com a mínim, fins avui divendres. Demà dissabte a partir de les 10 fem el nou reinici a la llista.
1: Tots els èxits. Els 40. Ja comença a fer...

actualitat del 49. Les tenim totes, en especial la més nova d'Alex Warren, que es diu Fear Dream, és la 24 de la setmana, pujant a dues amunt, des de la ràdio musical que t'acosta als hits internacionals i els de casa.

0: Hem vingut amb nosaltres en diferents ocasions sobre dels escenaris i no m'estranya que sigui la nostra preferida. Una d'elles amb superestrella és Aitana, és la número 7 actual de Del 40 en 1 tota aquesta setmana, en aquest 22 de maig de 2026. En aquesta nit del divendres te la proposo ara mateix en directe a través de qualsevol de les freqüències d'aquesta casa. Tinc moltíssimes per fer-te sonar aquí, com Rosalia, com David Guetta o Eleni Foureira, amb una cançó que es diu Fuego.
1: Si és un èxit, sona als 40.

Déu-n'hi-do la lletra i déu-n'hi-do l'estil d'aquesta cançó de la Rosalía amb el seu La Perla, protagonista, per finalitzar aquesta estoneta junts del divendres des de les 8 fins a les 10. I jo mateix, Adrià Ortega, compartint el ritme dels èxits, el ritme de les novetats i el ritme de la nostra llista del 40 a l'1, que aquesta és la posició número 9 de la setmana, a través de la que més i millor us acompanya en format pop temps. Que tinguis un bon divendres i bon cap de setmana. Que vagi bé.

0: Un xarro!
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.